0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: RH.it, il fattore passione, in radio si sente. RadioHumble.it.